A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kal. İyi tamam.

que toquin les trompetes, anirem tots cap al cel amb les mans ben netes

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel Bundan.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

l'Itàlia el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

enmig de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

for you, I'd give up all I own.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Jo, l'escolt. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dimarts 15 de setembre, dia en què posam el focus en el preu dels carburants, que continua pujant. En aquests moments, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a moltes de les estacions de servei de les Illes. L'Associació de Benzineres de les Balears alerta, a més, que el preu continuarà augmentant aquesta setmana. Ho diu Joan Maians, el seu president.
2: Cada comanda que faim, el preu anar pujant des de pràcticament fa... Pràcticament més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat damunt el preu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
1: Tot quan el barril de Brent ja frega els 110 euros, mentre que a finals de juny cotitzava a 70 dòlars. El motiu són els conflictes internacionals, el que encara està obert entre els Estats Units i l'Iran, ara s'hi suma la irrupció dels hutis del Iemen, que amenaça el trànsit de vaixells cap al canal de Suez. I aquí a les Illes continua la investigació per la mort del jove de 19 anys, que va ser apunyalat per un altre al barri de Son Gotleu de Palma. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. La Policia Nacional cerca encara l'arma homicida. El sospitós de 18 anys està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
1: I avui ha ple el Parlament, que se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
3: Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també pels ciutadans de les Balears si és necessari. Ho ha dit el seu portaveu, Lluís Apesteguía.
4: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
3: El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, assegura que no poden acceptar que els illencs no puguin comprar una segona residència.
5: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: I avui també és notícia. L'empresa que ha desenvolupat el primer satèl·lit de les Balears, és Open Cosmos, ha captat 300 milions d'euros per finançar-se.
3: Fundada per Rafael Jordà, la companyia assegura que els doblers serviran per augmentar la producció en sèrie de satèl·lits i accelerar el desplegament de serveis d'intel·ligència en temps real i connectivitat des de l'espai.
1: I a l'informatiu matí d'avui també parlarem d'educació. Pocs dies després d'un inici de curs marcat per l'informe PISA, parlarem de les conclusions de l'estudi amb Bernat Sura, de Catedràtic de la Facultat d'Educació de la Universitat.
3: Tot quan hem sabut que el Ministeri d'Educació ha convocat divendres les comunitats autònomes a una reunió on es parlarà d'aquesta qüestió, l'informe PISA i també d'altres temes.
1: I de la cultura, aquest dimarts destacam els Premis Emmy a les millors sèries de televisió.
3: I ha triomfat aquesta que sentireu, Widows Bay.
6: Just one gash betrothed they be.
3: Ha aconseguit 14 estatuetes. D'altra banda, The Pitt, sèrie de metges, ha repetit com a millor sèrie dramàtica.
1: I en els esports, el ciclisme a Balear espera que el triomf d'Enric Mas a la Vuelta sigui un punt d'inflexió. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Després de molt de patiment i crítiques, l'artenenc s'ha convertit en el ciclista espanyol de moda. Feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta. La pròxima cita, marcada en vermell per Enric Mas, serà el Mundial, que es disputarà el 27 de setembre al Canadà, on s'espera que el mallorquí pugui aconseguir un bon resultat. I en futbol, el Mallorca ha acabat la jornada a la tercera posició amb 10 punts després que es tancàs la cinquena jornada amb el Celta B0 Eibar 4.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: I hem arribat a les 9, repassar amb els temes més destacats. Aquest matí de dimarts, el litre de benzina i el de gasoil ja frega o supera els 2 euros a la majoria de les benzineres de les Balears. El president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Illes, Joan Maians, avisa més que el preu continuarà augmentant aquesta setmana.
1: Cada comanda que faim es preu anar pujant des de pràcticament fa... Més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat damunt el preu de nostre de compra i de venda a l'usuari final.
0: Aquesta situació ja afecta les butxaques dels usuaris, però, a més, fa tema una nova escalada de preus. Precisament, l'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar l'IPC la dada d'inflació corresponent al mes d'agost a les Balears.
2: I segons aquesta dada, els preus han pujat al mes d'agost, si ho comparam amb el mes d'agost del 2025, un 4,4%. Aquesta és la dada d'inflació interanual que, com és habitual, cada mes d'enguany és més elevada que la nacional. La mitjana nacional de pujada de preus és d'un 4,3 i aquí és d'aquest 4,4%, que és una dècima més. Per cert, que també aquesta dada interanual creix en comparació amb el mes de juliol, quan se situava per davall del 4%.
0: I allò que també puja és el preu de l'habitatge. Precisament avui el ple del Parlament se centrarà en la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades.
2: El portaveu de Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també als ciutadans de les Illes, diu Lluís Apesteguià, si és necessari.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que si gent s'adesqui un habitatge.
2: Mentre el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreres, assegura que no poden acceptar que els illencs no puguin comprar una segona residència.
4: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
0: I continua la investigació per la mort del jove de 19 anys que va ser apunyalat per un altre al barri de Songoleu de Palma.
2: La Policia Nacional cerca encara l'arma homicida. El sospitós de 18 anys està detingut en espera de passar a disposició judicial. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
0: I pocs dies després de l'inici del curs, marcat enguany pel darrer informe PISA, amb dades preocupants que situen les Balears a la cua en lectura i en matemàtiques, fa pocs minuts en una entrevista a l'informatiu matí al catedràtic de la Facultat d'Educació de la UIB, Bernat Sureda, atribuït part del fracàs a la deixadesa de les famílies, també al model econòmic i social, que qualifica de desestructurat i a l'impacte del món digital.
5: Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Ara és una societat basada en un monocultiu, en el turisme, amb un tipus d'economia que també té conseqüències importants dins el món educatiu.
0: I aquí a les Illes, en les darreres hores, ha estat interceptada una altra embarcació amb persones migrants, amb un total de 12 persones d'origen magribí. Intentaven arribar a la costa de la colònia de Sant Jordi a Ses Salines.
2: En l'operatiu, activat a nit passades les 10, han intervengut la Guàrdia Civil, la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància i la Policia Local.
0: 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Passeu un bon dimarts.
6: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La inflació es torna a disparar a les Balears. Els preus a les illes s'han encarit un 4,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades que ha fet públiques avui mateix l'Institut Nacional de Estadística. La taxa balear, a més, se situa una dècima per sobre de la mitjana del conjunt d'Espanya, on l'IPC intranual s'ha fixat en el 4,3%. Si miram el detall d'aquesta cistella de la compra, el que més s'ha encarit a les illes ha estat precisament el motor de la nostra economia durant la temporada alta.
2: El servei de restauració i l'allotjament s'han disparat un 8,2% en un any i també pugen força el transport un 5,3% i les despeses associades a l'habitatge, com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc donen treva i registren un augment del 3,2%. Pràcticament tots els sectors pugen aquest agost, a excepció de la roba i el calçat, que baixen lleugerament d'un 0,2% gràcies a les rebaixes d'estiu. Per altra banda, la inflació subjacent, que no inclou els aliments no elaborats ni els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal en disminuir una dècima fins al 2,9%.
1: A les benzineres, el litre de benzina i el del gasoil ja frega o supera els 2 euros a la majoria de les estacions de servei de les Balears. El president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Illes, Joan Mayans, avisa, a més, que el preu continuarà augmentant aquesta setmana.
3: Cada comanda que faim, el preu anar pujant des de pràcticament fa més de 20 dies o 15 dies. Segurament aquesta setmana també s'ha notat amb un despreu de compra i de venda a l'usuari final.
1: I a les benzineres, els conductors diuen això.
4: Ha anat bastant, però bueno, com avui, a dia d'avui, puja tot, pues no queda un altre remei que bueno, acceptar-ho i, bueno, així, està, així són les coses.
5: Abans, 50 euros, pues, ja anaves al depòsit, si eren 50 euros, te queda, no arribes tres quarts. O sigui que hem de comprar una bicicleta. Hem de comprar una bicicleta perquè, si no, no, ara no sortim.
1: Aquest increment de la inflació deriva del conflicte a l'Orient Mitjà. En aquest sentit, l'Iran tanca la porta a qualsevol negociació amb els Estats Units si no es compleixen, diu, les seves condicions. Teheran respon així a la darrera oferta de Donald Trump, qui s'havia mostrat obert a dialogar de manera immediata.
2: Iran recorda que qualsevol acostament passa per recuperar el memorand d'Islamabad, un acord assolit el juny amb la mediació del Pakistan. Teheran exigeix que els Estats Units compleixin el que es va signar, és a dir, l'aixecament de les sancions al petroli iranià i el desbloqueig dels seus fons a l'estranger. Només, si això passa, l'Iran es plantejarà reobrir l'estret d'Hormuz, que manté bloquejat des que va començar la guerra el passat 28 de febrer.
1: I el ple del Congrés dels Diputats votarà avui una iniciativa de sumar que prohibeix empreses i fons d'inversió adquirir mobles de caràcter residencial amb fins especulatius. Fa 10 mesos, una proposta igual va ser rebutjada per la majoria que sumen PP, Vox i Junts.
2: La iniciativa de Sumar proposa una reforma de la llei d'habitatge del 2023 per limitar el dret de transmissió de propietat d'habitatges exclusivament a les persones físiques, amb excepcions com els agents econòmics i socials, les entitats sense ànim de lucre, les religioses i les ONG per al desenvolupament.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia en programació diversa.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. La consellera de Salut assegura que reduir les llistes d'espera a la Sanitat Balear està en mans del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusa de voler perjudicar la sanitat privada a través de la vaga de metges.
3: El Parlament, Manuela García, ha defensat que les llistes d'espera són una prioritat per l'executiu. Assegura que actualment els pacients esperen 10 dies menys per ser atesos per un especialista i 20 dies menys per una operació, tot i l'increment de la població. És una versió que contrasta amb la de Més per Mallorca. La diputada Marta Carrió ha denunciat un increment continu, diu, de les esperes des de l'arribada del Partit Popular al govern. Ha reclamat que se cessi la gerent de Son Espases, Cristina Granados.
4: En vaga i sense vaga, les seves llistes d'espera creixen. Hi ha més persones i esperen més temps. I això és molt clar, perquè té un altre nom. Se li diu senyora Granados.
5: La lista d'espera solo está en manos de Pedro Sánchez, el acabar con esta huelga.
2: D'altra banda, tenim novetats importants sobre l'apunyalament mortal de Songol Leu. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció. Ho acaba de confirmar la Policia Nacional.
3: I segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua ara investigant per aclarir-ne els fets. Diversos testimonis que varen presenciar els fets varen declarar ahir ja a la comissaria. L'apunyalament va ocórrer, recordem-ho, al voltant de les 11 del vespre de la nit del diumenge entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Palma.
2: I pocs dies després de l'inici de curs marcat enguany pel darrer informe PISA, amb dades preocupants que situa les Balears a la cua en lectura i matemàtiques, en una entrevista a l'informatiu Matí, el catedràtic de Facultat d'Educació de la UIB, Bernat Sureda, ha atribuït part d'aquest fracàs a la deixadesa, diu, de les famílies.
3: I també el model econòmic i social que qualifica de desestructurat i a l'impacte del món digital. L'expert educatiu ha avisat que un quart dels infants de la comunitat autònoma estan actualment en risc d'exclusió social i el darrer curs més de 3.800 alumnes es varen incorporar a les classes un cop començat el curs.
6: Crec que avui podem parlar quasi d'una societat desestructurada. Ara és una societat basada en un monocultiu, en el turisme, amb un tipus d'economia que també té conseqüències importants dins el món educatiu.
2: A l'exterior, enmig de la pugna entre els Estats Units i la Xina per controlar la IA, la tensió entre els dos països es trasllada ara a l'òrbita terrestre. Els Estats Units han admès oficialment per primera vegada que tenen armes de control especial desplegades a l'espai exterior per defensar-se d'accions hostils. La resposta de la Xina no s'ha fet esperar i ha exigit immediatament a Washington que aturi els preparatius, diu, per a una guerra especial.
3: Segons el secretari de la Força Aèria Nord-Americana, aquest armament té com a objectiu defensar el país i els seus aliats davant el que consideren les amenaces de potències adversàries, però ha evitat donar detalls tècnics sobre el funcionament d'aquestes armes per una qüestió, diuen, de seguretat. Washington justifica aquest pas assegurant que la Xina i Rússia fa gairebé dues dècades que testen armament similar, convertint l'espai en un camp de batalla real. Pequín, per la seva banda, acusa la Casa Blanca de rompre l'estabilitat estratègica global i també de llançar el planeta cap a una perillosa carrera armamentística espacial.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Marga Proens assegura que el govern aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. La presidenta del govern ha defensat avui al Parlament que estudiarà en qualsevol mesura europea que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents i que sigui efectiva, diu, per prioritzar els ciutadans de les illes.
2: Però ens ha valorat de forma positiva el camí obert per la Comissió Europea per advertir que el procés tot just acaba de començar i que de moment aquestes possibles restriccions no tenen cobertura jurídica. La presidenta ha acusat l'esquerra de crear, diu, emergència habitacional, mentre que el portaveu del PSOE, Iago Negueruela, l'ha culpat d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
3: Baleares tiene la tasa de alquiler más cara de España. Con ustedes ha crecido el 23%, con usted hasta los 1.678. Y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
4: Vaya, sí, acabando,
3: acompáñame por los barrios de Palma, como ven los vídeos. Al Rafal, al Vivero, el 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
5: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots, i és en sa venda de seus del Partit Socialista a no residents. D'això sí que mos pot donar moltes lliçons.
1: D'altra banda, el Consell de Mallorca durà aquesta tardor davant la Fiscalia aquells casos d'empresaris reincidents en matèria de legalitats turístiques. De moment, en els primers 6 mesos de 2026, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
2: El conseller insular de Turisme, Jaume Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment no s'ha traslladat cap expedient a Fiscalia, però pensa fer-ho amb els casos reincidents.
6: Ja no estan parlant no només de multes, sinó que la reiteració, la reincidència acaba a Fiscalia i molt possiblement aquesta tardor ja n'hi hagi un quants d'entregats.
1: És la dada econòmica del dia. La inflació es torna a disparar a les Balears. Els preus a les illes s'han encarit un 4,4% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa balear se situa una dècima per sobre de la mitjana del conjunt d'Espanya, on l'IPC interanual s'ha fixat en el 4,3%. Si miram el detall d'aquesta cistella de la compra, el que més s'ha encarit a les illes ha estat precisament el motor de la nostra economia durant la temporada alta.
2: Són el servei de restauració i allotjament s'han disparat un 8,2% en un any. També puja en força el transport, un 5,3%, i les despeses associades a l'habitatge, aigua, electricitat i també el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc donen treva, registren un augment del 3,2. Pràcticament tots els sectors pugen aquest mes d'agost, a excepció de roba i també de calçat, que baixen de forma lleugera, ho fan un 0,2% gràcies a les rebaixes. De la seva banda, la inflació subjacent, que no inclou els aliments no elaborats ni tampoc els productes energètics, ha donat un petit respir a l'àmbit estatal amb tot Espanya, en disminuir una dècima fins al 2,9%.
1: Avui també tenim novetats sobre l'apunyalament mortal de Songoleu. El presumpte autor de l'homicidi és menor d'edat, una dada que es desconeixia en els moments posteriors a la seva detenció. Ho ha confirmat avui la Policia Nacional.
2: Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. El grup d'homicidis continua investigant. Diversos testimonis que varen presenciar els fets varen declarar ahir a comissaria. L'apunyalament va ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Palma.
1: Són les 12:04. Amb més notícies a l'1 punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'Audiència Nacional investigarà l'actuació del delegat del govern a Ceuta durant la crisi migratòria de l'estiu passat. La jutgessa Maria Tardón ha assumit oficialment la causa que fins ara instruïa un jutjat a ceutí contra Miguel Ángel Pérez Triano arran de l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol.
2: El jutjat d'instrucció de Ceuta ja ha acordat remetre totes les actuacions a Madrid. Això inclou les peticions de l'organització Azteoir, que demana que es prengui declaració el delegat com és investigat. També s'ha sol·licitat que testifiqui el seu excap de gabinet, Gonzalo Sant, que ja va dimitir fa poc del seu càrrec, i que es conservin de manera urgent tots els correus, gravacions i atestats policials d'aquells dos dies de juliol.
1: A l'esfera política, sobre aquesta crisi, els socis de Pedro Sánchez i l'oposició coincideixen que Marroc no és un soci de fiar.
2: Els aliats del president pressionen perquè la crisi de Ceuta no acabi a final d'any, com ha dit el president, sinó que ho faci abans. Som Verónica Martínez, de Sumar, i Agueda Micó, de Compromís.
3: Más allá de pensar en lo que es bulo y lo que no es bulo, creemos que es evidente que tanto España, la totalidad del gobierno, como la Unión Europea, tenemos que ser conscientes de que Marruecos, igual que otros países que no respetan los derechos humanos, no son socios fiables. No tenemos que lucubrar sobre ello. Tenemos que dar transparencia y hablar claramente de los procesos y de dónde se falló.
4: El chantaje no se hace solo al presidente del gobierno, se hace al conjunto de las instituciones del Estado y al conjunto de la Unión Europea. Y aquí necesitamos una solución fronteriza, y no la tiene que dar solo el Estado español, sino el conjunto de la Unión Europea.
2: En canvi, la portaveu de Vox, Pepa Millán, creu que aquesta crisi no acabarà en cap moment perquè el govern diu no interessa.
5: Es mentira que la normalidad vaya a volver en diciembre. Es completamente mentira. Porque el gobierno ha demostrado que su interés es cronificar esta situación. Alargarla lo máximo posible para justificar determinadas cesiones que en condiciones normales no se producirían.
1: Mentrestant, la situació a Ceuta continua complicada. Les darreres hores, tres migrants han hagut de ser evacuats en ambulància a un hospital després de participar en una baralla a l'encantament il·legal de la platja del Trampolí.
2: La brega s'ha registrat a primera hora com a conseqüència del clima de tensió que es viu en aquest lloc on s'han assentat milers de migrants després de l'entrada massiva de finals de juliol. N'hi han participat al Manco una vintena, molts armats amb pals, i tres han estat hospitalitzats amb diferents lesions. La Guàrdia Civil i les Forces Armades han hagut d'intervenir per contenir la baralla i separar els grups que estaven enfrontats.
1: I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una IA a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera completament autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
2: El programari va ser capaç de planificar l'atac, detectar vulnerabilitats i modificar dades confidencials sense intervenció humana. Aquest incident obre un nou capítol en el preocupant debat global sobre els perills de l'IA, ja que demostra que les amenaces han deixat de ser teòriques. Experts i reguladors adverteixen que l'ús ofensiu d'aquestes tecnologies posa en escac els sistemes de seguretat actuals, augmentant de manera exponencial la velocitat i l'abast dels atacs.
1: Amb aquest apunt arribarem a la 1 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas. Yo no sé si restas porque restas.

0: Està a la punta, compta'm, això. No és fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Aena preveu invertir en els aeroports de les Balears més de 1.000 milions d'euros fins l'any 2031. Així consta en el darrer document de regulació aeroportuària, el sempre polèmic, que acaba d'aprovar el Consell de Ministres amb una previsió inicial d'actuacions i millores en els tres aeròdroms comercials de l'arxipèlag més el de Son Bonet. I ho fa amb un intens debat polític de rerefons sobre la saturació turística a la comunitat i la capacitat de les autoritats autonòmiques per gestionar la principal porta d'entrada a les illes. El ministre Òscar Puente acaba de dir que la intenció de les futures obres no és augmentar passatgers, sinó aportar seguretat i sostenibilitat a aquestes infraestructures, però al mateix d'hora estima que el trànsit aeri actualment en 47 milions i mig de passatgers superi els 50 milions d'aquí a 5 anys. En uns minuts ampliarem aquesta qüestió que obre l'informatiu avui dimarts, 15 de setembre, una jornada amb altres titulars que repassam amb Juan Luis Marcos i Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Preus disparats.
2: L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost. És la dada més elevada dels darrers 3 anys. Són 4 dècimes més que fa un any i encadena 4 mesos consecutius d'increments. S'ha vist impulsada en bona part pels serveis, però també pels carburants. Amb el conflicte a l'Iran encara obert, gasoil i benzina s'acosten ja als 2 euros per litre i les estacions de servei avisen que no han tocat sostre.
1: És menor d'edat.
3: El detingut per l'apunyalament mortal d'un jove a Songoleu, a Palma, no té 18 anys, de manera que el cas ha quedat en mans de la Fiscalia de Menors.
1: Descartades les restriccions d'habitatge a residents.
2: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de més de prohibir també als balears la compra d'habitatge si són segones en residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes.
1: Evitar fraus per SMS.
3: Des d'avui, les operadores telefòniques estan obligades a bloquejar els missatges a mòbil que provenguin d'empreses que no estiguin registrades amb un àlies a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. És una mesura que cerca aturar les estafes que moltes vegades entren per missatges que simulen ser la Seguretat Social, la DGT o empreses de paqueteries.
1: A partir de les 2:30, moment per la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquest dimarts. El Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. De moment, en els primers 7 mesos de l'any, el Departament de Turisme ha obert 146 expedients sancionadors. El Consell Insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total de les propostes de multa superen els 4 milions d'euros.
1: Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de la Universitat a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, la Conselleria té previst incloure una partida en els propers pressupostos autonòmics per fer créixer Can Salort, la seu de la UIB a l'O. El nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil, un anunci fet durant la inauguració avui de matí del nou curs acadèmic.
1: L'Ajuntament d'Eivissa és a punt de finalitzar la neteja del penya-segat de Sa Penya, d'on s'han retirat entre 10 i 20 tones de residus. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Patinets, matalassos, mobles, tot tipus d'estris i, sobretot, bosses de fems. Aquest penya-segat i la seva platja als peus del barri de Sa Penya s'han convertit en un abocador incontrolat. El consistori du 4 dies netejant-lo i ara ha anunciat més vigilància i sancions contra l'incivisme.
1: En els esports, Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia.
1: El flamant guanyador de la Vuelta, Enric Mas, ja...

millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 15 de setembre. Aena preveu invertir en els aeroports de les Illes més de 1.000 milions d'euros durant els pròxims 5 anys. Ho diu el darrer document de regulació aeroportuària que ha aprovat avui el Consell de Ministres amb una previsió d'actuacions i millores en els aeròdroms comercials de les Illes. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El ministre Òscar Puente afirma que la intenció de les futures obres no és augmentar passatgers, sinó aportar seguretat i sostenibilitat a aquestes infraestructures. Amb tot, el mateix Dora estima que el trànsit aeri, actualment amb 47 milions i mig de passatgers, superi els 50 milions d'aquí a 5 anys. Puente insisteix, però, que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
0: Marga Proens descarta restringir la compra de segones residències si afecten ciutadans balears.
1: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones en residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les Illes. El líder de més, Lluís Apesteguia, li ha reclamat que actuï ja.
3: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
4: Us està dient, és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost, la dada més elevada dels darrers 3 anys.
1: Són 4 dècimes més que fa un any i encadena 4 mesos consecutius d'increments. S'ha vist impulsada en bona part pels serveis, però també pels carburants. Amb el conflicte a l'Iran encara obert, gasoil i benzina s'acosten ja als 2 euros per litre i les estacions de servei avisen que no han tocat sostre.
0: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i manté l'ordre de detenció.
1: Això passa després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia el passat mes de juliol. El jutge Pablo Llarena reconeix que la sentència europea tomba un dels arguments que va fer servir el 2024 per excloure Puigdemont de l'amnistia, el fet que la independència afectés els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, Llarena manté que l'expresident català va actuar amb el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial.
0: I de la plana cultural, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia.
1: Ha estat pel seu poemari Sal Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha seleccionat el seu treball per la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. Alsamora ha rebut la notícia amb sorpresa i agraïment.
5: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior, en aquest cas a tot l'estat espanyol, en totes les llengües de l'estat espanyol.
0: Amb la veu de l'escriptor mallorquí arribem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

sebelah saya.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: mind. Mwah.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julián.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia, Aena. Preveu que el trànsit aeri de les Balears passi dels 47 milions i mig de passatgers anuals als 50 milions d'aquí a 5 anys.
2: Ho diu el darrer document de regulació aeroportuària que ha aprovat avui el Consell de Ministres amb una previsió d'actuacions i millores en els aeròdroms comercials de les illes amb una inversió de 1.000 milions d'euros. El ministre Òscar Puente afirma que la intenció de les futures obres no és augmentar passatgers, sinó aportar seguretat i sostenibilitat a les infraestructures. Puente insisteix, però, que els aeroports no són responsables de la massificació d'un territori.
3: Són los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: El Consell de Mallorca amenaça endur la Fiscalia a aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la institució insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
2: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada és de més de 2,1 milions d'euros. De moment, no s'ha traslladat cap expedient a Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
4: Quan parlem de moltes coercitives, estem parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada allà on acaben aquests expedients, i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
1: La majoria dels menors que consumeixen vapers estan consumint nicotina. El Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa mira de conscienciar les famílies que no és un joc i que té efectes nocius en els joves.
2: Sota la permissivitat d'algunes famílies davant el consum de vapers que estan fent els seus fills, s'amaga la falsa sensació que pot ser un producte que no és tan nociu. Aquesta és la visió que miren de canviar des del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. La directora Belén Albit, de fet, ja es tenen estudis, explica que es demostren que algunes malalties derivades del consum del vàper es desenvolupen abans que les que es generen pel consum de tabac.
5: En el caso de los vapers, se habla ya de la EVALI, que es esa enfermedad provocada por el consumo de vapor, y ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que aparece con muchos menos años de consumo que el consumo de tabaco.
1: I fa no res, han conegut la notícia cultural de la setmana. Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia.
2: Ha estat pel seu poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha seleccionat el seu treball per la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. Alsamora ha rebut la notícia amb sorpresa i agraïment.
6: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
2: El Premi Nacional de Poesia el concedeix el Ministeri de Cultura i està dotat de 30.000 euros.
1: Així arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Demà tornem, una ferrada.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Marga Proens diu no a restringir la compra de segones residències si afecta a Ciutadans Balears.
3: La presidenta del govern tanca la porta a la petició de Més de prohibir també als balears la compra d'habitatges si són segones residències. Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguía, li ha reclamat que actuï ja.
4: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
5: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
2: Els preus pugen. L'IPC escala fins al 4,4% a l'agost, la dada més elevada dels darrers 3 anys.
3: Són 4 dècimes més que fa un any i encadena 4 mesos consecutius d'increments. Els experts alerten que una inflació que supera el 4%, com és el cas, pot provocar un efecte espiral no desitjat. L'economista Joan Tugores es manté en la vulnerabilitat de l'economia de les Balears davant factors geopolítics com la guerra de l'Orient Mitjà, una debilitat que no només es nota en el sector transports, sinó en gairebé tot les àrees de l'economia.
6: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers 2 o 3 mesos, que es recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
2: La crisi migratòria a Ceuta ha disparat els missatges d'odi a les xarxes socials un 76%, amb la diana dirigida especialment contra dones, infants i adolescents no acompanyats.
3: Són les principals conclusions de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, depenent del Ministeri de Migracions, que durant el mes passat ha registrat més de 100.000 missatges de caràcter racista i xenòfob, un 76% més que el juliol. Durant el mes d'agost, el 39% dels continguts analitzats va estar vinculat a l'encreuament fronterer enregistrat a Ceuta, amb narratives que presentaven els migrants com una amenaça per a la seguretat i la convivència.
2: En aquest context, a Palma s'ha convocat una concentració contra el racisme a Ceuta. Serà dissabte a migdia a la plaça de les Columnes. I fa un minut, al Senat, la gestió d'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma ha provocat l'estira i engronsa de la portaveu popular, Alicia García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ella ha donat 10 raons al ministre per dimitir i no l'han convençut.
7: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir, no. Le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes. No les haga más daño y dimita ya.
8: Señora García, algún día dirá alguna verdad y no llamará a la confrontación, al bulo, a la desinformación. Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación.
2: Amb Ceuta hem arribat a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
1: Més informació a ib3noticies.com.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'escoltau des de la Colònia Sant Pere, a través www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap després de Radio Horta, com us ho van ja dimarts, concretament dimarts dia 15 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de cap després de Radio Horta. I bé, ara mateix cel bastant descobert, alguns núvols prims i poca cosa, si més no, per tant, majoria de cel descobert, dit així. I res, ha hagut també avui, com cada dimarts, aquest mercat setmanal, que bon, el temps ha acompanyat, el qui ha volgut i pogut s'ha pogut passejar, comprar, etc. Sí que és veritat que sempre després d'aquesta fira, si qualcú ja va comprar la fira, potser avui ja no ha comprat tant, o ha comprat coses distintes, evidentment que no eren a la fira i avui sí, o a l'inrevés, la fira va fer alguna cosa que els dimarts no hi són i la fira sí. Per tant, aquestes coses combinables, si me permeteu dir-ho en aquest sentit. Així que res amb tot això, però que lògicament tindrem diversos temes al llarg del programa d'avui, anirem explicant, recordant, fent una mica de repàs també de diverses coses aquí en aquest programa d'avui de Capvespres de Radio Horta, que començam tot seguit. Així que, benvinguts, començam!

0: Radyo'da Sensel Bulmam.
1: Canlı kol. İtu.

I bé, per cert, ahir no vaig llegir, no sé si m'ho va enviar perquè ho llegís, però bé, és a dir, ho vaig llegir, que diem, però no per Radio Horta, me refresc, i per tant aprofito per fer avui, en el final és una cosa no temporal, perquè és d'ara, lògicament, però sí que, que no ve d'un dia. Estic parlant, faig aquesta introducció un poc així, que ara dieu, jo on li pegarà, perdó, estic parlant de Jaume Cabré Fito, que me va enviar ahir una glosada, suposo que ho puc dir així, on va dedicada al ciclista tenenc Enric Mas i, lògicament, per aquest títol d'haver fet, haver quedat líder a la Volta Ciclista d'Espanya ja de manera definitiva aquest diumenge. I diu així, ja sabeu que, bé, en aquest cas, la meva entonació li pot jo, vull dir que i segurament no serà 100% com hauria, perdó si cometo alguna errada en aquest sentit. Diu, n'Enric Mas i Nicolau és una persona noble, que fa més gran el meu poble, que respira calma i pau. Artà és com una nau amb molts tresors dins un moble. Enhorabona, Enric. Aquesta glosa de Jaume Cabré Fito, que me va enviar ahir i que, bé, en aquest cas, com dic, no me n'havia fet esment, en aquest cas, aquí a través de Radio Tà, i així aprofit per haver-ho fet a hores d'ara, i així ja no és que m'hagi dit que no ho vaig dir, però ho faig també a motu propi.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I el que sí que ens han passat fa tot just una horeta i poquet són els contes, diguem-li així, de la pamodiada de la solidària de la fira, o prèvia, bàsicament, però vaja, de la fira d'Artà 2026 de l'Associació Espanyola contra el Càncer, realment, i si hem de ser correctes, diríem, de l'Associació d'Amics de la Segona Edat d'Artà, que de manera solidària, que diem, al fons anaven destinats, o van anar destinats, com ja fa uns anys, en aquesta Junta Local d'Artà, l'Associació Espanyola contra el Càncer, i des d'aquesta Junta Local, en Joaquín com a president, com sempre, i el qual així li ha fet i el faig sempre, li agraeixo aquesta transparència. Al final, quan se trata d'associacions, i sobretot associacions d'aquest tipus solidàries, entenc que la transparència és un paper fonamental en aquest sentit, ja que la gent, evidentment, fa la seva donació per tal de que els doblers puguin ajudar, com ben dient en moltes ocasions, a la gent que realment ho necessita, que està patint aquesta malaltia, o els seus familiars, o la gent que realment ho necessita en aquest sentit del voltant. Per tant, és important també, quan se fan accions solidàries, com per exemple aquesta, que se'n faci aquest, diguem-li, retorn a nivell informatiu, que diem, a nivell d'això, d'informació, vaja. Diu així, me passa el desglossament de les diverses coses del qual se van tenir ingressos, per dir-ho d'aquesta manera, ingressos barra donatius, però al cap i la fi una associació com és el càncer, evidentment, són donatius. En aquest cas, com dic, respecten aquesta pamodiada de la Fira d'Artà, o mercat dins de la Fira d'Artà 2026, tot i que va ser divendres, però dit així. Pel que fa a tíquets venuts, se van recaptar un total de 5.412 euros. Repeteix, 5.412 euros. Pel que fa a la rifa, aquesta rifa que també se fa, ja que diversos comerços, empreses, serveis del municipi fan els seus donatius, se van en aquests números i se fa aquesta rifa, i és una manera també de que en aquest cas l'Associació Espanyola contra el Càncer, o cada associació que sigui en cada cas, o col·lectiu que sigui en cada cas, pugui tenir aquests, perdoneu, la veu, aquests ingressos extres. En aquest cas, aquesta rifa va aconseguir un total de 2.463 euros. Llavors, un concepte que han sumat diverses coses, perquè van un poc en la mateixa línia, bàsicament, i diu donacions, vidriola i fila zero. O sigui que és un poc, com veus, bàsicament el mateix, digueu d'una manera o d'altra. Al final és un donatiu directe que no va associat a una contraprestació, ara no m'agrada dir-ho així, perquè al final tampoc és així, però bé, en aquest cas, això que són aquestes donacions extres, més enllà del que la gent va pagar pel tiquet o per la rifa o pel que fos, i que se considera en aquest sentit, això, donacions, vidriola i fila zero. Fila zero, en aquest context, que normalment fila zero, això és una cosa que normalment s'aplica a teatres o a espectacles que hi ha de butaques com a tal, bueno, butaques o cadires o coses per l'estil, ja m'enteneu. En aquest context, evidentment, s'entén això, gent que potser no podia anar a la pamoliada i va dir, bé, faig el meu donatiu, el boss pack, diguem-li així, tot i que no vendré, i per tant no compro el tiquet com a tal, però faig com si el compràs, ara ho dic així malament i ràpid i en les meves paraules, perquè realment no és així, però en certa manera, i en aquest cas, això, no puc venir pel motiu que sigui, i faig aquesta, entre cometes, compra de fila zero, per dir-ho d'alguna manera. També després a la vidriola, que sempre l'Associació Espanyola contra el Càncer sempre sol posar tots els actes que fa, i que la gent, qui vol, fa els seus donatius com a tal, inclou, que diem allà, normalment ja sigui monedes o també bitllets, perquè no, lògicament, i després les donacions diverses, com dic, que algú hi anàs o no hi anàs, volgués donar alguna cosa extra com a tal, o un donatiu com a tal directe.
en aquest concepte conjunt de donació en vitriol i fila zero un total de 1.180,60 euros. O sigui, 1.180 euros en 60 cèntims, perquè quedi clar. I després, a nivell d'ingressos de bar, entenc que de manera que diem neta, per dir alguna manera, 516 euros. Sumat tot això, és a dir, jo repeteix que aprofit per repetir-ho, ja que ho he explicat cada vegada i per tant entenc que pot no ara recordar-vos. Tickets, 5.412, rifa, 2.463, donacions vitriol a fila 0, 1.180,60 i en el cas de bar, 516. Tot plegat fa un total de 9.571,60 euros. Repetesc, 9.571,60 euros seria el recatat, diguem-li, net d'aquesta, i solidari, per suposat, d'aquesta pomboliada de bueno, que és tot aquest doblers van destinats a l'Associació Espanyola contra el Càncer, tot i que la pomboliada està organitzada o té, baix el concepte d'organització, l'Associació d'Amics de la Segona Edat d'Artà. En aquest cas, el divendres, concretament el divendres, dia 11, en el cas d'enguany. Després, per altra banda, dins la mateixa informació, bueno, separat, però que diem dins del mateix conjunt d'informació, explica que diumenge, durant la fira, que diem, durant la paradeta que tenien a la fira, varen vendre 840 paperetes de loteria de Nadal, 50 cèntims cada una, que suposen un total de 420 euros més de benefici addicional. Evidentment, aquí el càlcul és ràpid, perquè 50 cèntims, evidentment, es dividia per dos. Per tant, 840 paperetes de loteria Nadal de 50 cèntims suposen aquests 420 euros més, que diem, de benefici, que s'haurien de sumar, si li voleu dir així, si voleu sumar el total del cada setmana, per entendre-nos d'aquesta manera, en els 9.571,60 que ja venien del context de la pomboliada, se li sumen aquests 420 més del benefici addicional de la venda de paperetes de loteria de Nadal. I acaba dient moltes gràcies a tots i a totes, i que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, evidentment, s'agraeix aquesta ajuda, col·laboració i aquests ingressos per tal de poder, com dic sempre, ajudar la gent que malauradament està passant per aquesta malaltia ara mateix. Bé, en tot moment que diem, me refereix que en cada moment qui estàs passant, qui estigui passant, i com dic sempre, per de gràcies, segurament qui acabarà passant-hi, per de gràcies, esperem que la cosa pugui canviar i ja tot sigui història i no s'hagi d'ajudar com a tal, perquè la cosa ja no existeix aquí per bé. Però bé, que de moment és necessari tota aquesta ajuda i que per tant l'Associació Espanyola contra el Càncer posa a disposició dels propis pacients, diguem-li així, com dels seus familiars, el seu entorn més proper, aquestes diverses ajudes, ja siguin de material o de suport psicològic o de del que sigui, evidentment de manera justificada, quan no pot ser d'altra manera, aquestes diverses coses i ajudes, i evidentment tot això té un cost, està clar que aquests costs de totes aquestes ajudes, que ara ho englopa així, però que segurament la paraula podria ser molt més àmplia i diversa, que és difícil trobar una paraula que ho englobi tot en aquest sentit, a nivell de, no me'n refereixo que no m'he acertat, sinó a nivell de Mallorca, Balears, Espanya, si voleu. En aquest sentit, això que, com deia, s'han de finançar, diguem-li així, d'alguna manera, aquest material, aquestes ajudes psicològiques, aquestes ajudes del tipus que sigui, els pacients familiars que ho necessitin, i per això aquests ingressos van a aquests que diem, en aquest cas a la Pomboliada, però a qualsevol altra acció que facin des de qualsevol junta local de l'Associació Espanyola contra el Càncer o qualsevol donatiu que rebin, per suposat, de vengui de bon provengui, sempre, evidentment, amb el bon sentit de la paraula, que ningú mal interpreti, en aquest cas, evidentment, ajuden a que això sigui possible. Evidentment, si no hi ha un finançament al darrere, desgraciadament aquestes ajudes materials, psicològiques, etc, etc,
O bé serien pràcticament impossibles o serien molt més difícils. I, per tant, és important que sabés quin fet accions, cercar sempre la resposta, sempre que se l'ha demanat, sempre que hi ha alguna acció en aquest sentit, alguna paradeta, alguna proposta, el que sigui, en definitiva, i segur, no tenc cap dubte que ho seguirem fent, i això, a través del nostre petit gra d'arena, sigui de, anava a dir d'un euro, però fins i tot de 10 cèntims, si m'apurau, o de 5, ja sé que pot sonar ara una cosa així. Òbviament, si se pot donar un euro, molt millor, per suposat que 5 cèntims, però ho dic amb el sentit que, evidentment, ja si qualcú no pot donar massa i diu, bé, doncs 5-10 cèntims, ara posa un poc a l'absurd, però que m'entengueu. Però que si aquella persona, pel motiu que sigui, ja no pot aportar més i el manco l'acció ja de donar i ajudar en aquest sentit, crec que també és molt de valorar. I un poquet d'aquí, un poquet d'una altra persona, un poquet d'una altra persona, un poquet d'una altra persona, tot se fa un bon cremull amb el sentit positiu també de la paraula, però repetesc, pot ajudar a totes aquestes persones, famílies, que, repetem malauradament, estan passant, o en el moment anterior varen passar, que diguem en aquell moment se necessitaven ajuda, o, com dic, per desgràcia, segurament les que hauran de passar encara i necessiten ajuda, ja sigui això, de material, ja sigui que dia rodes, alguna cosa material com a tal, d'ajuda física, diguem-li així, com ajuda psicològica, com... Ara ho dic així perquè segurament m'estic deixant moltes coses i no sé el detall i tampoc voldria equivocar-me i em demano perdó si m'estic equivocant amb alguna cosa. Però, en definitiva, tota l'ajuda és important per tal de poder seguir tenint aquestes ajudes qui més ho necessiti i que ja de per si passar el tràngol, el, no sé dir, el tràmit, en el bon sentit de la paraula, de l'època que ho estigui passant, perquè recordem que avui en dia, per sort i gràcies també que en part d'aquest doblers se poden sufragar despeses d'investigació, això també és una de les coses que també sempre m'agrada dir i ara no sé com va exactament internament, però sí que, evidentment, part dels donatius que se sumen d'aquí, d'allà i d'aquí d'ençà, i ja ho dic així malament i ràpid, està clar que també van a part d'investigació, que l'Associació Espanyola contra el Càncer, evidentment, destina a un grup investigador, a una persona investigadora, a un grup, un col·lectiu, una universitat, qui sigui, evidentment fiable i justificat, per tal que se seguisquin fent més investigacions, que aquelles investigacions, evidentment, donin uns resultats que, per exemple, pugui arribar-se, no sé si és una utopia tal vegada, però per com a exemple, puguem arribar algun dia a algun punt de dir per la gent que ara, malauradament, per exemple, o per sort també, depèn de quan se vingui dins la desgràcia, evidentment tot dins el context, que se m'entengui bé també, perdó, que es necessiti quimio, i evidentment amb els efectes, quimioteràpia que diem, pels efectes que això ja tothom qui ha tingut algun cas de vora sap el que suposa. Ara poso un exemple així i ho dic en les meves paraules, segurament s'haurien de matisar molt i detallar molt, però en aquest sentit, part, sí, part d'aquest doble es poden anar a investigació i en alguna investigació algun dia, que esperem que sigui el més pre possible, se pugui trobar alguna alternativa, alguna cosa que no sigui tan invasiva i que diguem que ajudi a llevar, és que no vull emplear una paraula ara que pugui mal sonar, però a reduir i eliminar del tot el tumor, ho diré així clarament, sense necessitat de quimioteràpia que desgraciadament té els seus efectes també associats, evidentment, t'elimina lo dolent, però també te crea o te dona també altres coses que indirectament encara no s'han pogut aconseguir que no s'adonin i que només s'adoni la part de combatre lo dolent. Per tant, com més investigacions hi ha més possibilitat de que algun dia se pugui acabar trobant una, diguem-li, resposta a tot plegat, que no sigui tan invasiva,
que no sé, sí que és que també avui en dia, ja des de fa anys, n'hi ha que no necessiten quimioteràpia i com a tal, diguem-li així, d'estar va d'anar a l'hospital cada dia o cada setmana o cada X i ho fan a través de pastilles, que al cap i a la fi és el mateix, és la quimio, però amb pastilles, tot i que també sí que, no sé si dic que per sort i en la gràcia, i no m'agrada dir-ho així, també amb els seus efectes secundaris. Tant de bo, evidentment, també tots aquests donatius ajudin que se pugui trobar una alternativa que amb manco efectes associats i que això, segurament, per tant, algun dia segur, no estic segur que ho podrem comptar i tant de bo sigui així. I ja sigui jo, qui sigui, diguem, aquí a Ràdio Horta, per exemple, tant em va poder ser així. I en definitiva, per tant, això, cada euro, cada cèntim, cada donatiu i cada ajuda, en aquest cas, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que segurament seria aplicable a moltes altres malalties i que també se m'interpreti també en aquest sentit, ara perquè parlem del càncer, però algun altre dia que parlem d'un altre tema de malalties, evidentment diria el mateix. Qualsevol aspecte d'investigació que se pugui trobar que perquè, clar, no és només investigar i trobar la solució, el remei. Quan s'investiga s'han de fer proves, no totes les proves dins laboratori surten com una espera. La teoria i la pràctica no sempre, evidentment, va associada com a tal i a base de prova i error dins el laboratori, repetesqui, que se m'interpreti bé el que vull dir, evidentment se poden acabar trobant fórmules que millorin i jo crec que al llarg d'aquests anys s'han acabat trobant, encara que a vegades no puguin ser tot lo visibles que lo millor un creu, però que sí que s'ha anat avançant en aquest sentit i per tant és gràcies a tots aquests donatius, aquestes ajudes que ha rebut, per exemple, l'Associació Espanyola contra el Càncer, evidentment també la col·laboració, la implicació econòmica, per suposat, de les entitats públiques, lògicament, i de totes les altres entitats privades que en algun moment hagin pogut fer donatius, lògicament, està clar, un pot d'aquí, un pot d'allà, com deia abans, lluitant, seguim fent passes, segueixen fent passes, evidentment, els experts, que són els que acaben fent-ho a la pràctica possible, i per tant, en definitiva, crec que això, que tant de bo arribi al punt que, diguem, s'ha trobat alguna solució millor de les que ja fins ara, que ara n'hi ha ja que ho han aconseguit superar el càncer. Antigament, escoltar la paraula era el que era. Avui en dia crec que més d'un 8, ara m'estic arriesgant, però crec que més d'un 80% crec de gent a nivell espanyol, crec que era la xifra en el seu moment que ho vaig veure. I perdó si m'equivoco en la xifra perquè ara ho tenc dins del cap. Però més d'un, crec que era això, cosa més d'un 80%, no vull dir la xifra exacta, fins i tot crec recordar-la, però per si de cas ho diré així, que sobreviuen en aquesta malaltia i per tant, en aquest cas sempre s'ha de tenir esperança. El camí no sempre és fàcil, com deia, evidentment hi ha molt de dies complicats, no sé si dir dolents, que un pot pensar que no és fàcil i tot el que pugui pensar, ho deixem aquí, però crec que mai s'ha de perdre les esperances, com sempre s'hi diu, l'esperança és el darrer que s'ha perd, i en aquest cas, gràcies a la implicació de tots, dels propis pacients, evidentment, en primer cas, perquè també ha de ser un mateix que també intenti lluitar, lògicament, dins les possibilitats. Però també gràcies a les mans que ens donem entre tots, alguns investigant, altres col·laborant, fent donatius, altres dedicant temps a ajudar en aquesta associació, per exemple, amb pacients o familiars de pacients, etc., cadascú dins dels seus àmbits possibles. Evidentment, tot això acaben sent granet d'arena importants, diria jo, i que segur que acaben donant, com dic, els seus fruits, encara que mos agradaria que fos més pres del que realment, o més ràpid del que realment està sent, però les coses, evidentment, tot tenen el seu temps, no és una cosa, malauradament, d'avui per demà, i en definitiva crec que hem de seguir fent camí, n'hem fet molt, jo crec que això, si mirant la vista enrere, crec que n'hem fet molt, però
desgraciadament, encara en falta per recórrer. Per tant, totes aquestes ajudes, benvingudes sigui, que en aquest cas aquests més de 9.000 euros que s'han aconseguit a través d'aquesta Font Baldiada Popular Solidària, concretament 9.571,60 euros, afegits en els 420 de la Loteria de Nadal, que se van vendre per la fira com a tal, pròpiament a l'estand de la fira, i que segur que aquests, més totes les altres aportacions econòmiques, donatius, ventes, etc., que s'han fet en altres ocasions destinades a l'Associació Espanyola contra el Càncer, segur que seran de molt bon aprofitament per qui més ho necessita, repetesc, que està passant per aquesta malaltia, i ja sigui directe o indirectament, a través d'estudis o d'ajudes material, com deia abans, o psicològiques, o el que sigui, i entre tots, si ens donem una mà, crec que fem, o podem fer, i farem un món millor.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I ahir ja van comentar en aquest cas que Enric Mas va ser campió de la Volta 2026 a la Volta a Espanya. L'Ajuntament em va fer un test, que en aquest cas he demanat disculpes perquè se m'ha passat a llegir, però bueno, en tot cas la notícia la vàrem explicar en la nostra versió, però bueno, ja que està escrit l'aprofit per llegir també. Diu Enric Mas, campió de la Volta 2026, un triomf que Artà celebra amb ell. Enric Mas de Nicolau és el guanyador de la

Vuelta 2026, el ciclista d'Ortenan, que ha culminat avui a Granada, una cursa, en aquest cas avui, perquè això se va escriure el mateix diumenge, en aquest cas una cursa extraordinària i ha aconseguit, després de molts anys de dedicació i esforç, un dels grans objectius de la seva carrera. Després de quatre podis a la ronda espanyola, avui, en aquest cas diumenge, ha pogut aixecar finalment el trofeu de campió. Durant aquestes tres setmanes, n'Enric ha defensat el maillot vermell i ens ha fet estar pendents de cada etapa, de cada pujada i de cada pedalada. Després de tant d'anys de feina i també de moments més exigents, avui, repeteix diumenge, arriba la seva recompensa i el moment de celebrar-la. Artà, la seva Vuelta, s'ha viscut de molt a prop. El ciclisme forma part de la vida del nostre poble i durant aquestes setmanes la participació d'en Enric ha convertit aquesta afició en una il·lusió compartida. Molts hortenans i hortenanques se van desplaçar fins a Granada per viure en directe la darrera etapa, mentre que al mercat cobert l'afició que va quedar a Artà també va poder seguir el desenllaç a través de la pantalla instal·lada per a l'ocasió. Des de l'Ajuntament, diu, volem felicitar en Enric per aquesta victòria i per tots els moments que ens ha fet viure durant aquestes darreres setmanes. El seu triomf ha fet vibrar tot un poble i ha convertit aquesta competició en una experiència molt especial per Artà. Des de l'Ajuntament, compartim avui, diu, l'alegria per aquest èxit i desitjant que en Enric pugui viure plenament aquest moment històric i que aquest sigui un dels molts grans triomfs que encara l'esperen. És el text, com dic, que va publicar l'Ajuntament d'Artà al seu web, juntament acompanyat de diverses fotografies, ja sigui de tots els ortenants que s'han desplaçat fins a Granada, amb els, entre els quals el bal de Manuel Galán i el regidor Manolo Rocha, o amics d'en Enric, etc etc. O en Enric damunt el pòdium que el combinava com a vencedor, aquesta ja imatge històrica de quan va guanyar l'etapa, o també de una fotografia, per exemple, de tota la gent que va veure el mercat cobert aquesta darrera etapa, la penúltima, etc. Aquestes diverses imatges que en deixen testimoni de tot plegat.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

I ja sabeu que vàrem passar ja la fira, però no així, encara no hem acabat, que diem, tots els actes del programa oficial emmarcats dins aquesta fira d'Artà 2026. Els que queden encara fins al proper dia 27 són els següents. Aquest dissabte, dia 19, tenim diverses propostes. Per començar, el dissabte de matí, a les 10 i mitja, matí de quinta dates, de 0 a 12 anys, amb música infantil, taller de bombolles, de pintar cares, de tatuatges, etc. Un espai on tots els infants del poble poden divertir-se i conèixer altres joves de la mateixa edat, o d'altres edats, si més no, també, a l'amfiteatre de Nat Baldassa. Cada quintada haurà de vestir d'un color diferent segons l'any de naixement i seguint la taula en qüestió. Els anys, el que hagi nascut, diguem, en anys acabat en 0, de blanc. Els anys acabat en 1, de groc. En 2, de verd. En 3, de marró. 4, rosa. 5, taronja. 6, blau. 7, negre. 8, lila. I 9, vermell. Tot això està al programa d'actes de la fira, però, i també ja ho vàrem explicar fa una setmana, ho tornem a recordar, etc. 0 de blanc, 1 de groc, 2 de verd, 3 de marró, 4 de rosa, 5 de taronja, 6 de blau, 7 de negre, 8 de lila i 9 de vermell. O sigui, per exemple, els que varen néixer, per exemple, fa 2 anys, per posar una cosa així fàcil, 2024, com has acabat amb 4, haurien d'anar de rosa, per exemple. Els que varen néixer l'any 2020, com has acabat en 0, i d'oi de blanc, etc, etc, etc. Avui no té més història que això. Com sempre, després del dissabte següent a la fira, si no de nou, se durà tema la cursa popular de la Fira d'Artà, en aquest cas en la seva 33a, crec que és edició. Això sí, enguany, atenció, ho vàrem explicar també amb una nova ubicació d'inici i final. No és davant el parc, l'espai de Negregol, sinó que és a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, no nou a Negregol, sinó que en aquest cas heu d'anar davant la plaça de l'Ajuntament. Amb uns horaris orientatius que són els següents. A les 17:15, iniciació, nascuts el 2019 i posteriors, que faran 250 metres. Entorn a les 17:25, els benjamins, nascuts 2017-2018, en 450 metres. Entorn a les 17:40, els alevins, 2015-2016, en 900 metres. A les 18 hores, infantils, 2013-2014, en 1.350 metres. A les 18:15, les 6 i quart, els cadets, 2011-2012, en 1.800 metres. I entorn a les 6 i mitja, la categoria absoluta, nascut el 2010 o anteriors, que faran un total d'11.300 metres i una mica més d'11 quilòmetres. Inscripcions a www.elitechip.es. Preu per internet fins ahir 9 euros, ja a partir d'avui 15 euros. Preu per internet. Curses menors d'edat gratuïtes. Organitza Club Atletisme Artà. I a les 20 hores d'aquest dissabte, dia 9, 20è aniversari del Teatre d'Artà, que es presenta el documental per commemorar el seu 25è aniversari. En paraules del director Gaspar Caballero, no només és un documental, és un acte notori de molt col·lectiu. Passarà alguna cosa emotiva i extraordinària. Quan el teatre es miri a si mateix, el poble reconeixerà

a Anei. És gratuït, invitacions de tiquet i bé al Teatre d'Artà, que no pot ser d'altra manera. I diumenge, òbviament, 20 aniversari, 25, perdó, aniversari del Teatre Artà, evidentment ha de ser el Teatre Artà. El diumenge dia 20, a partir de les 12 del migdia, Beirut, vine a gaudir d'una mostra de cerveses artesanes, Mallorca, nacionals i internacionals, i també una mostra de vins naturals, tot acompanyat amb bona música i picadetes que faran la jornada redona. Serà la terrassa del teatre.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

I bé, anem amb la informació meteorològica a través de balesmedia.com. Tenim 29,9 graus centígraus, calor, sensació tèrmica de 31 graus. Màxima d'avui, 33,8 a les 14:51, poc antes de les 3 del migdia. La mínima, 16,2 a les 7:56. És a dir, temperatures avui redondejant entre els 16 i els 34 graus. El vent ara mateix en calma, màxim ràfec d'avui fins ara de 9,3 a les 15:32, poc després de les 3 i mitja d'avui migdia, cap vespre. Màxim ràfec mensual 66 km per hora. Humitat al 50%, robada al punt del 18,2 graus, baròmetre 1.018,3 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolet és de 6,3, per demà 6,0. Pluja d'avui 0, total mensual 31,2, total anual 298,2. El manac sortia del sol a les 7:28, posta del sol a les 9:55, sortia de lluna a les 12:05, posta de lluna a les 21:48, tenint lluna creixent, un 21% il·luminada. A nivell de tots aquests 15 dies, comptant avui, que duim del mes de setembre de 2026, tenim a nivell de mínima, temperatura mínima més baixa dia 11, que això bàsicament era divendres de la setmana passada, en 14,4 graus centígraus, repeteix dia 11 en 14,4 graus centígraus. La màxima, per contra, que diem la màxima més alta, la trobam el passat dia 6, que això era diumenge, però ja diumenge és altre. Concretament va arribar la màxima als 37,1 graus. En quant a temperatures mitjanes, la més baixa fins ara, la de dia 12, bàsicament dissabte del que cada setmana passat, amb 21,6 graus, mitjana més baixa, i mitjana més alta coincideix tant dia 6 com dia 7, amb 27,8 graus centígraus. Comparativament entre ahir i avui, per veure també d'una altra manera la cosa, ha pujat la mínima, que de fet se nota, que ahir dia 14 va baixar fins als 14,9 graus, avui dia 15, 16,3 graus. Per tant, aquest 1,4 graus més de mínima de moment, el manco, tal com està a hores d'ara. Com a màxim, perquè pot baixar, evidentment. La màxima en aquest cas, la d'ahir 33,1, la d'avui 33,8, en aquest cas més poca de distància, 0,7 graus més. Però sí que veiem, sobretot, tema la mínima, que des del passat dia 10 ha baixat per davall els 20 graus, fins arribant aquell moment. Pràcticament la gran majoria de dies no havia baixat dels 20, amb excepció de dia 4 i dia 5, en 18,7 i de 9,5 respectivament, però després dia 10 va baixar els de 7,3, dia 11, que hem comentat abans, 14,4, la més baixa, dia 12, 15,1, dia 13, 16,6, dia 14, 14,9 i avui de moment 16,3. En quant a màximes, aquests darrers dies, dia 10, 25,8, dia 11, 29,7, dia 12, 28,8, dia 13, dia de la fira, 29,2 graus centígraus, ahir dia 14, 33,1 i avui 33,8. En quant a mitjanes, ahir 23,1, la d'avui de moment 24,2 graus centígraus mensual de tema temperatures. Pel tema del vent, el dia que més, el dia 9, que bàsicament això era dimecres de la setmana passada, si no m'equivoc, efectivament, mirar el calendari, en aquest cas, això, amb aquests 66 km per hora que hem comentat abans. Tots aquests darrers dies, pràcticament entorn a 20, 20 i busques, 20 i pico, si més no, per exemple, dia 11, 20,9, dia 12, aquí ja més proper el 30, 29 km per hora, també 29 per dia 13, dia de fira, ahir 24,1 i avui de moment de 9,3. En quant al vent, de moment avui majoritàriament nord-nord-oest, ahir majoria nord-oest, i en tema de pluja, bàsicament el passat dia 9 en 31,2 litres a través de, en aquesta sessió de balesmeteo.com. Ara ja anam, si se mos obri i mos ho diu, ara sí. La predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia per aquí per etapa els propers dies. El que queda d'avui, cel descobert 0% de pressió de pluja, vent entorn a 5 km per hora de l'oest, per tant, poca altra cosa. Pel que fa demà dimecres, començaria en cel descobert, però després de la segona meitat del dia en cel amb intervals de nuvolositat.
0% de precipitació de pluja a l'inici, després al capvespre 10% i darreres hores un 15%. Temperatures entre 18 i 31 graus. Vent que aniria, començaria nord en 5, de matí nord-est en 15, capvespre igual i darreres hores seguiria nord-est però pujaria en 25 en referents màximes de 35. Pel que fa a dijous, dia de 7, tindríem intervals de nuvolositat, la primera meitat amb un 35%, segona meitat amb un 20%, temperatures 19-29, és a dir, pujada d'un grau de mínima, però baixada de 2 graus de màxim amb manca amplitud. El vent començaria nord-est amb 25, en referents màximes de 40, serà així el moment.

0: que més, a primer principi de dijous. Sobre la meitat del dijous, nord-est amb 20, sense ràfegues màximes. Pel que fa a divendres, possibilitat de pluja, divendres de 8, intervals de nuvolositat amb pluja amb un 65%, la primera meitat i segona meitat, intervals de nuvolositat amb pluja amb un 80%. Temperatures de 8-29, és a dir, baixada d'un grau de mínima, vent començaria a l'est en 15 i podria acabar de nord-est en 15. Passaríem a dissabte de 9, intervals de nuvolositat, 50% de possibilitat de pluja, perdoneu. Temperatures igual que el dia anterior, vent també de nord-est, però pujaria entorn a 20 km per hora. Diumenge dia 20, intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures seguiria igual que el cap de setmana, de 8-29, i vent de nord amb 20 km per hora. I dilluns 21, intervals de nuvolositat, 30% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-31, baixada d'un grau de mínima, pujada de 2 graus de màxima, vent de nord entorn a 10 km per hora. És a dir, en resum, tema de possibilitat de pluja, bàsicament per divendres entre el 65 i el 80% a hores d'ara, tot i que també tenim, per exemple, dissabte, de moment amb un 50%, i està ja mig la mateixa possibilitat de que sigui de que no, tot i que el símbol en principi és de que no, però està ja mig i, per tant, de moment, fins que no mos hi acostem, no m'atrevesc a assegurar res. A nivell de cronològic, tenim demà la segona meitat entre un 10 i un 15, que són percentatges baixos, dijous entre un 20 i un 35, divendres, que ja han dit, 65-80, després dissabte, que ja han dit també 50, i diumenge baixa el 10%, que en principi no seria res. Després dilluns, també, no sé si diu un lleuger entre cometes, 30% de possibilitat. En quant a temperatures, la mínima se va movent entre els 18 i els 19 graus, excepció, si més no, de dilluns, que baixa els 17, però durant aquesta setmana entre els 18 i els 19, va oscil·lant, perquè demà 18, dijous 19, divendres 18, però després ja sí que m'entén el cap de setmana en 18, sí, i després, com he dit, dilluns en 17. Si mirem la màxima, en aquest cas passa els 31 per demà dimecres, els 29 de dijous que manté ja fins a diumenge, i torna a pujar els 31 per dilluns. Aquí ja manca un moviment en tema de màxima, com veiem. Fa aquesta baixada de cara a dijous, manté fins a diumenge i després puja de cara a dilluns. I tema de vent, bàsicament, segona, bueno, final del dia de demà i principi de dijous, en ràfegues màximes entre 35 i 40 km per hora. Seria el que tot aquests diversos temes el que podrien comentar respecte en aquesta possibilitat del temps per alertar, bàsicament, en aquest sentit. Possibilitat de pluja per divendres, vent, com han dit també en aquest sentit, en possibilitat també de cara a final de demà i principi de dijous, i temperatures amb certs pocs moviments, ja veurem com va evolucionant la cosa, si més no. Pel que fa al temps apunters, veiem a nivell de possibilitat de pluja per demà 0,1 litres per metre quadrat, per dijous 0,3, per divendres 4,2, dissabte, diumenge i dilluns 0, per tant el dia que més d'aquest propers dia seria el divendres, amb aquests possibles 4,2, tot i que també marca per demà 0,1, o sigui, lleugeríssim, i dijous 0,3. També són aquestes prediccions, en aquest cas ara, del Tiempo.es, aquesta altra web, repetesc, de... Després ja entre el dia 22 i el dia 28 de setembre, cap dia de pluja. Per tant, bàsicament, seria això, aquesta coincidència també divendres, i ja veurem si demà o passat demà fa alguna cosa de com indica aquesta possible el Tiempo.es. I res, així posaríem el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Radio Hortam. Són les de 9 i 9 minuts del Capvespre. Tornant demà dimecres amb més coses, aquí en aquesta sintonia de Radio Hortam Municipal, 107.9, 107.3 o radiohortam.cat. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.
1: I reformes que permetran l'arribada de més persones farà que els aeroports siguin més sostenibles.
2: Una argumentació que xoca frontalment amb el que demanen diferents entitats. És el cas de Pulmó Barçom Bonet, que acusa el govern central de fer una ampliació encoberta per omplir-se les butxaques a canvi de destruir el territori insular. Manel Gomaniz és el portaveu de la plataforma.
3: Però en el final, milions i milions de passatgers, milions i milions de turistes a les illes, i això ja no dona més de si. Més creixement,

0: més saturació i més abús. Aena, francament, una anomalia democràtica consentida.
1: En el document d'ordenació aeroportuària que s'ha aprovat avui també es contempla un increment de les taxes aeroportuàries que finalment serà d'un 0,33% anual. És molt manco del que preveia Aena.
2: Una pujada que rebutgen les aerolínies i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que demanava una rebaixa de 6 dècimes per fer així més competitius els aeroports espanyols. Tant l'Associació de Línies Aèries com l'aerolínia de baix cost, les pretensions d'Aena, que aspirava a imposar un 4%.

0: Les empreses de transports de les Balears reclamen per això al govern central que faci efectives les ajudes per compensar l'encariment dels carburants. L'ajuda prevista havia de ser de 20 cèntims per litre, però actualment la bonificació és de 5 cèntims per a la benzina i 10 per al dièsel aplicada sobre els impostos especials. Els transportistes denuncien el cost. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transports.
1: I és veritat, aquest tema que és un tema preocupant perquè tot pujarà, aquest tema ja amb un 40% més l'any passat, aproximadament, i per això pot afectar pues, la viabilitat de moltes empreses i moltes sectors.
2: I s'avisen que encara no s'ha tocat sostre, per això són partidàries d'aplicar més ajuts i bonificacions, encara que recorden que Brussel·les s'ha oposat al descompte directe de l'IVA perquè incompleix les normes comunitàries.
0: El que continua vigent a les Illes i a la resta de l'Estat és l'IVA dels carburants al 21% des de final de juny, però s'ha reduït l'impost especial d'hidrocarburs en 15 cèntims al litre al juliol, 10 per litre a l'agost i 5 per litre aquest mes de setembre. El president de l'Associació de Benzineres, Joan Mallans, assegura, però, que aquestes ajudes no es noten a la butxaca dels consumidors.
3: Però què passa? Damunt dels impostos especials, diguem, és damunt la base, o damunt una de les bases dels preus d'escriurant. D'aquí ja has de sumar SIVA, ja has de sumar la distribució, que a vegades té un cost perquè m'ho donen escriurant amb vaixells. Per tant, al final, aquesta bonificació no s'ha

0: Perquè si no, no, ara no sortim.
1: Ara 40 euros posen 40 euros i només són 20 litres. És que no dura ni per passar la setmana. Imagina't, si, i jo perquè són de Marratxí, hi ha gent que ve de pobles, pues ja me diràs quin panorama. I ja no te dic els transportistes, perquè els transportistes en so dièsel, mare meva.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: 7 i 16 minuts, la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta els balears. El Parlament Provenç ha assegurat que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permetin a Europa per prioritzar l'accés a l'habitatge dels residents. Això davant les crítiques de l'esquerra que l'acusen d'estar més preocupada per les segones residències que no per la problemàtica per poder accedir a un habitatge. Marta Puyalto.
4: Marga Proens celebra que la Comissió Europea hagi obert la porta a estudiar possibles restriccions i assegura que el govern estudiarà qualsevol mesura que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents.
5: I que tingui un resultat efectiu i que prioritzi sí o sí la gent d'aquí, aquest govern ho analitzarà i ho aplicarà.
4: Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusat de dir una cosa i fer la contrària.
6: Deixin de fer el que estan fent tota la legislatura, que és està venent una moto quan a l'hora de la veritat no estan disposats en absolut a prendre cap d'aquestes mesures de contenció.
4: Més per Mallorca reclama que el govern actuï ja mentre Proens ha acusat Lluís Apesteguía d'haver creat amb el govern d'Esquerres l'emergència habitacional i ara de voler prohibir comprar als residents.
7: Ara mateix un de cada tres habitants és comprada per qualcú que no hi resideix. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
5: No vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient.
4: Iago Negueruela, del PSI, per la seva banda, acusa Proens d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
8: Ha crecido el 23% con usted. Y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
9: Vaya, sí, acabando,
8: acompáñeme por los barrios de Palma, al Rafal, al Vivero. El 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
5: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots. I és en sa venda de seus del Partit Socialista a no residents.
4: D'altra banda, la presidenta ha qualificat d'insult cap a Balears la política migratòria del govern espanyol quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, li ha demanat que sigui més contundent.
10: Ceuta es hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión.
5: És desesperant i que genera una enorme impotència veure la deixadesa i la inacció del govern d'Espanya.
4: El Parlament ha aprovat una iniciativa del PP que dona suport a Ceuta en la que es demana també la dimissió de Pedro Sánchez i eleccions anticipades.
3: I el vicepresident econòmic, Antoni Costa, defensa que la pròrroga dels pressupostos no ha suposat cap retallada ni ha frenat les inversions del govern. El Matzín, responsable dels comptes autonòmics, ha assegurat en comissió parlamentària que els serveis públics han funcionat amb normalitat i que els comptes s'han pogut adaptar a les necessitats de cada moment.
11: Costa ha reconegut que hauria volgut aprovar uns nous pressupostos perquè aporten estabilitat i permeten continuar avançant en la transformació econòmica. Tot i això, defensa, però, que la pròrroga dels pressupostos del 2025 no han suposat cap retallada en els serveis públics i assegura que els comptes s'han adaptat i el deute públic s'ha reduït a més de 500 milions d'euros.
12: Ens hauria agradat poder aprovar en temps i forma uns pressupostos pel 2026 i creiem que és la millor opció perquè tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma genera tranquil·litat, estabilitat, és sempre millor tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma que una pròrroga.

0: El presumpte autor de l'apunyalament mortal de Songoleu a Palma ingressa en un centre de menors.
1: El jutge ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat. Segons els testimonis, l'apunyalament es va produir en el marc d'una discussió entre els dos protagonistes. Es varen barallar i el menor li va clavar una punyalada al pit a la víctima de 19 anys abans de fugir. Els fets varen ocórrer al voltant de les 11 del vespre de diumenge entre dos bars del carrer d'Indaliació Prieto de Ciutats. Fonts policials també han explicat que un dia abans de la

0: Topada varen detenir l'acusat per un possible furt.
1: I la policia local d'Eivissa ha intervingut 33 dispositius de vapeig en un domicili on es venien de manera il·legal.
0: Diumenge passats, els agents van detectar una activitat de venda i lliurament a domicili de vapejadors. La policia local es trobava fent feines de prevenció de seguretat ciutadana al carrer Campanich, on van veure una persona esperant amb una actitud nerviosa. La van interrogar i va dir que estava esperant un client i que es dedicava a la venda de vapejadors. Els agents li van demanar els permisos per fer-ho i no els va poder presentar. El director tècnic de la policia local d'Eivissa alerta del perill que poden suposar aquestes activitats pels menors d'edat.
2: Al final, lo que se trata es de poner en alza lo que es la labor preventiva de esta policía, no permitir lo que son ventas ilegales y sobre todo productos que aparte de ser una venta ilegal por ser venta ambulante de cualquier producto, pero sobre todo en productos que afectan gravemente a la salud.
0: En el moment de la intervenció, l'acusat tenia 33 dispositius de vapeig amb nicotina en caixes precintades i una terminal de pagament.
1: Precisament, la majoria dels menors que consumeixen vapers estan consumint nicotina. El Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa mira de conscienciar les famílies que no és un joc i que té efectes nocius en els joves, ens informa Gemma Guasch.
3: Sota la permissivitat d'algunes famílies davant del consum de vapers que estan fent els seus fills, s'amaga la falsa sensació que pot ser un producte que no és tan nociu. Aquesta és la visió que miren de canviar des del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Belén Albiten és la directora.
4: A mí me gustaría que las familias se planteen que lo que están haciendo sus hijos es dispensarse nicotina. Y además, a veces, con diariamente y de una manera abusiva.
3: De fet, ja es tenen estudis que demostren que algunes malalties derivades del consum del vàper es desenvolupen abans que les que es generen pel consum de tabac.
4: En el caso de los vapers se habla ya de la EVALI, que es esa enfermedad provocada por el consumo de vapor, y ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que aparece con muchos menos años de consumo que el consumo de tabaco.
3: Recorden que els efectes que poden tenir en els joves a l'hora de generar una addicció són majors i que és molt probable que qui s'iniciï en el consum de vapor acabi consumint tabac.
4: Muchas veces ese inicio está en edades muy precoces. Cuanto más precoz es un cerebro, cuanto más joven es un cerebro, pues está claro que la dispensación de nicotina va a tener unos efectos mayores de cara a generar adicciones, ¿no?
3: El consum pot començar entre els 12 i els 13 anys.
1: I els intents de frau a través de missatges de mòbil que suplanten la identitat de bancs o empreses de missatgeria, entre molts d'altres, tenen ara un nou entrebanc. Les operadores de telefonia han de bloquejar les comunicacions si el nombre des del qual s'envia l'SMS no està verificat.
0: Així ho preveu la llei que ha entrat en vigor avui. Totes les empreses i institucions públiques que vulguin enviar un missatge als seus clients o usuaris hauran de tenir registrat un àlies a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. És una forma de comunicació habitual per a recordatori de cites mèdiques i també s'utilitza, per exemple, com a notificació d'un paquet o carta pendent d'entregar, però també és habitual rebre'n de fraudulents. L'investigador de delictes informàtics de la Guàrdia Civil, Diego Mansergas, ha explicat que els més habituals són aquells que simulen que el banc necessita més documentació o autorització per a alguna operació que finalment acaba en un robatori de dobles del compte.
5: Las que más se cometen son las de suplantación de identidad, ya sea cual sea la identidad. Es decir, pues las bancos suelen ser las que más se cometen, pues porque son las que más dinero reportan a los ciberdelincuentes.
0: Els experts recorden que és imprescindible assegurar que l'emissor és autèntic i, en qualsevol cas, evitar sempre donar dades personals en tràmits telemàtics no verificats.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16:30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
8: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: L'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: El Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitat turístiques. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors. Carme Moreno.
9: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada supera el 2,1 milió d'euros. De moment no s'ha traslladat cap expedient a la Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
10: Quan parlant de multes coercitives, estan parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada allà on acaben aquests expedients i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
9: Ginart també ha destacat que el Consell ha iniciat 146 expedients sancionadors amb una proposta de sanció que supera els 4,3 milions d'euros. Si ho comparam amb la dada d'expedients iniciats l'any 2025, el conseller ha dit que és un 40% més de sancions. El conseller, a més, ha donat més detalls.
10: Sí que és vera que fins al juliol de 2026 ja s'han fet 1.546 inspeccions contra l'oferta il·legal. Això representa una activitat inspectora, diguem, bastant intensa, bastant elevada, tenint en compte que la campanya encara no ha acabat. I aquí és allà on, per ventura, pertoca fer una crida a la col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar qualsevol oferta il·legal.
9: Guillem Ginart també ha destacat que s'ha arribat a aquesta xifra gràcies a l'increment del personal. Hi ha 31 efectius a l'àrea d'inspecció i de 7 persones que s'encarreguen del tràmit de les sancions.
1: I Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de la UIB de Menorca. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, la conselleria té previst incloure una partida en els propers pressupostos autonòmics per fer créixer Can Salort, Axel Camarasa.
11: El nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil. Així ho ha anunciat avui de matí el conseller d'Educació, Antoni Vera.
12: Fins aquest tercer trimestre se farà la transferència i la Universitat de les Illes Balears podrà posar en marxa la licitació de l'obra.
11: Ho ha avançat durant la inauguració del nou curs acadèmic de la UIB. Enguany han iniciat les classes 284 alumnes, la majoria dels quals estudiants de grau i una vintena d'estudiants de màster. L'extensió de la UIB a Menorca compleix 30 anys en una seu que no s'ha aturat de créixer tant en oferta formativa com en alumnat.
13: I vaig decidir quedar-me aquí perquè tenia la meva parella aquí, vam decidir anar a viure junts i ho tenia disponible aquí.
14: Con los seminarios y tal, pues te ayudan bastante cuando vienen los profes de Palma, así que muy bien.
15: Es muy importante la cercanía, sobre todo, de donde vivo. Por los traslados, por las dificultades, ya tenemos una edad y tenemos obligaciones familiares.
11: La lliçó inaugural del curs 2026-2027 ha estat a càrrec del doctor Miquel Josep Deià, a la sala San Diego de l'Alló.
1: I la clínica dental Vivant ha tancat les seves portes a Menorca. Aquesta clausura se suma a la d'altres centres sanitaris ubicats a Vitòria, Saragossa i Toledo. De moment, l'empresa no ha tancat la clínica situada al carrer d'Aragó de Palma. L'Associació de Consumidors Consubal demana que els pacients demanin la cancel·lació dels préstecs. És Alfonso Rodríguez, el seu portaveu.
16: En el moment en què se deja de prestar el servei per razones ajenes al consumidor, pues indudablemente la ley dice que el crédito decae, es decir, se suspende y se cancela. Y el paciente ha ido directamente a su banco y ha pedido él un crédito, aquí ya sí que es más complicado porque el crédito no está vinculado al tratamiento.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Les 7 i mitja Aena invertirà en els pròxims 5 anys més de 1.000 milions d'euros als aeroports de Palma, Eivissa, Menorca i Sombonat en la millora de les pistes, passarel·les d'embarcament i seguretat.
1: Així ho ha aprovat el govern espanyol, que ha donat llum verda al document de regulació aeroportuari. D'aquesta manera, els aeroports i illencs rebran 50 milions de passatgers anual front als 47 milions i mig actuals. Mentre el ministre de Transport, Òscar Puente, afirma que aquesta mesura no alimenta la massificació turística, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, creu que les paraules de Puente amaguen la por a que les Balears entrin en la cogestió dels aeroports.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
3: Que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest dorà que se planteja fins en el 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: El document aprovat avui estableix també que les taxes aeroportuàries seran de 3 cèntims per passatger a l'any, rebaixa així la petició inicial d'Aena, que era de 43.
0: I el dia ens deixa la dada de l'IPC del mes d'agost, que puja un 4,4% interanual a les Balears, és una dècima per sobre de la mitjana espanyola.
1: I ho fa, segons l'Institut Nacional d'Estadística, per l'encariment del sector serveis i el transport, que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible. Actualment, el litre de benzina i el de gasoil frega o supera ja els 2 euros a moltes benzineres.
0: Els transportistes professionals, que tenen un descompte de 20 cèntims al litre de benzina per compensar l'encariment dels carburants, reclama al govern d'Espanya que faci efectives les ajudes a les Balears, ja que diuen s'han pagat a altres comunitats autònomes. Rafael Roig és el president de la Federació Balear de Transports.
4: I és veritat, això també és un tema preocupant, perquè tot pujarà, ja estem ja amb un 40% més l'any passat, aproximadament, i per això pot afectar la viabilitat de moltes empreses i moltes sectors en general.
0: I avui la presidenta Marga Proens ha descartat restringir la compra de segones residències si afecta els ciutadans de Balears.
1: Durant el ple del Parlament, la presidenta del govern ha tancat la porta a la petició de Més per Mallorca de prohibir també als illencs la compra d'habitatges si són segones residències. Marga Proens afirma que no prendrà mesures que impactin sobre les famílies de les illes. El líder de Més, Lluís Apesteguia, li ha reclamat que actuï ja.
5: Ara mateix, un de cada 3 habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, la gent d'aquí, la gent normal, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
6: Us està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: I el detingut per l'apunyalament mortal de Son Goleu a Palma ingressa a un centre d'internament de menors.
1: És la mesura que ha acordat la jutgessa després de conèixer-se que té 17 anys. L'ingrés al centre és, però, per complir una condemna anterior de la qual li quedaven alguns mesos pendents. Tot això mentre la investigació per l'apunyalament al pit d'un jove de 19 anys continua en marxa.
0: A la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que es manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i Antoni Comín, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. A més, ha rebutjat aplicar l'amnistia per malversació.
1: La decisió arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Si bé el Tribunal Europeu va descartar que els fets afectessin els interessos financers de la Unió Europea, Llarena manté que persisteix l'exclusió de l'amnistia per un suposat enriquiment patrimonial personal.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
7: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports en Xisco Ribas. Bon vespre.
8: Bon vespre.
0: L'homenatge a Enric Mas a Mallorca haurà d'esperar perquè abans arriba el Mundial.
8: És la pròxima cita per al ciclista artenenc que després de conquerir la Vuelta a Espanya 2026 ja té la mirada posada en aquest Mundial del Canadà. Enric Mas viatjarà divendres a Montreal i serà el pròxim diumenge 27 de setembre en què es disputarà la prova en línia de 273 amb 4 quilòmetres. El president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Boussà, veu possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir un bon resultat al Mundial.
9: I bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem i ja veurem a veure si repetim. Eh? És molt difícil perquè només és una carrera que han tossat un dia, però bueno, estem allà i estant allà pues, tot pot passar i està un bon moment de forma i bueno, ojalá. A més, sí, ho celebram doblement.
8: Enric Mas liderarà l'equip espanyol junt a Juan Ayuso per lluitar per les medalles i cercar ser el nou successor de Tadej Pogacar, campió de les dues darreres edicions. Escoltam ara el ciclista Lluís Mas parlant sobre l'artenenc.
10: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder en Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso, ara l'altre dia a Quebec, i mira, Pantolón Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
8: Enric Mas cercarà, per tant, vestir aquest mallot arcoiris perquè el darrer ciclista espanyol en faró fou Alejandro Valverde, actual seleccionador d'Espanya. En bàsquet, Alba Torrens es troba a Madrid perquè d'aquí uns moments es presentarà oficialment la Lliga Femenina, que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. La Vinicelamera ja ha anat en representació de l'Azul Marino, el seu equip, que debutarà a la màxima categoria. D'altra banda, el conjunt mallorquí ha hagut de suspendre el partit amistós de pretemporada previst per dijous al Palau d'Esports de Somos contra el València per mort de l'absència de moltes jugadores, o bé amb molèsties físiques o bé descansant després del Mundial. Escoltam Jordi Riera, director general de l'Azul Marino.
11: I s'ha ajuntat doncs, que han tingut una sèrie de contratemps de lesions, gent tocada, que feien que no poguéssim afrontar el partit amb unes certes condicions i amb una mínima professionalitat, no? Vàrem parlar amb València Bàsquet i vàrem exposar la situació i vàrem considerar que el millor per als dos equips era no jugar aquest partit. Demanant disculpes a la gent, sé que nosaltres també teníem molta il·lusió ja a veure l'equip i més contra un rival com València.
8: En futbol, el Real Mallorca ha acabat aquesta cinquena jornada a la tercera posició amb 10 punts després que ahir vespre l'Eibar s'imposés per 0-4 al Celta Fortuna a Balaïdos. La plantilla mallorquinista ha gaudit avui del seu dia de descans i demà tornarà a la feina per a començar a preparar el partit de dissabte a les 2 del migdia contra la Real Societat B a Zubieta. Pel que fa a la classificació, el Castelló és el líder amb 13 punts i, de fet, és l'únic conjunt que encara no ha perdut. L'Eibar és segon amb 12 i el Mallorca és tercer amb 10 punts, els mateixos que Tenerife i Las Palmas. A la primera divisió i vespre, el Real Betis va guanyar per 1-2 al Villarreal i, sense temps per a descans, ja s'ha reprès la sisena jornada. Des de les 7 juguen Rayo Vallecano contra Espanyol, de moment victòria per 2-0 del conjunt madrileny. A les 8 ho faran l'Alavés contra el València i a les 9 i mitja del vespre l'Elx rebrà la visita del Real Madrid. I un darrer punt perquè el comitè executiu de la UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League de l'any 2029. Avui s'ha presentat a Eivissa el partit internacional sub-21 que disputaran a l'estadi Can Misses Espanya i Romania el dimarts 6 d'octubre. Els espanyols confien arribar a aquesta cita ja classificats perquè de moment no han perdut cap partit. El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrac, espera completar l'aforament a Can Misses.
12: Classificatori per ser europeu, un europeu molt important perquè també és classificatori per les Olimpiades, per tant jo crec que serà un partit molt desactiu per la gent d'Eivissa i de Formentera. Queden 500 entrades i encara queda bastant de temps i esperam un aforo completo perquè realment és una festa. Hi ha jugadors molt importants que estan jugant a primera divisió i altres països europeus i per tant pues, jo crec que és un goig per tota la gent d'Eivissa i Formentera que normalment no pot disfrutar d'aquest tipus de partits que s'han de centenari la que han pogut dur.
8: A la primera federació, l'U d'Eivissa ha presentat dos jugadors més, els laterals Hugo San, procedent del filial del Valladolid, i de Víctor García, procedent del Màlaga. San, de només 20 anys, ha destacat que l'ambició del projecte Blau Cel és el que li ha fet decidir-se per anar a Eivissa.
13: I el projecte que hay, que es muy bueno, la verdad, un proyecto que va para adelante, que quieres ascender a segunda, estar en playoff, y al final eso es lo que te convence de venir aquí.
8: D'altra banda, Víctor García ha volgut destacar el bon grup que hi ha al vestidor.
14: Creo que en el vestuario hay un grupo impresionante de personas a nivel de calidad humana, entonces eso yo creo que es algo muy importante a destacar para que en el día a día, porque la temporada se va a hacer larga, vamos a pasar por momentos buenos, por momentos malos, y creo que eso nos va a marcar la diferencia.
8: I un altre punt, perquè ja tenim confirmats els horaris de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. A l'anada, el Sant Rafel rebrà la visita del Prat el diumenge 27 de setembre a les 4 de l'hora baixa, i la ronda es decidirà allà a Barcelona a la mateixa hora el diumenge 4 d'octubre. El Palau Municipal d'Esports de Sant Moix compleix aquest cap de setmana 50 anys de vida i, amb motiu de modernitzar l'instal·lació, estrenarà nova il·luminació i també sistema de so. S'han instal·lat 24 projectors en tecnologia LED i s'ha perfeccionat l'acústica d'un pavelló que comparteixen 5 equips de ciutat. La piscina, per cert, també s'ha millorat. Unes reformes que se sumen al canvi de parquet fet l'estiu passat, i el cost total de les quals ha estat d'1.300.000 euros. Escoltam el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet.
15: Va decidir fer una inversió important, una inversió d'1.100.000 euros, per canviar tot de llum i tot de so de l'instal·lació. I ja que érem, que aquestes coses passen molt, ja que hi som, vàrem aprofitar també per arreglar tota la pista que se va fer l'any passat, i ja no només posar llums per encendre i perquè s'aturin quan hi ha partit, sinó poder fer un poquet d'espectacle.
8: I precisament avui al Palau d'Esports de Sant Moix, l'equip de bàsquet Figuí Palma ha presentat 3 dels seus nous fitxatges. Són Hugo Ferreira, Simeu Novich i també Shiloh Jackson.
0: Gràcies, Xisco. 18 minuts per arribar a les 8.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
7: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El govern espanyol ha prorrogat 15 dies els controls fronterers en les connexions aèries i marítimes amb Itàlia com a resposta a la mesura de l'executiu de Giorgia Meloni per la crisi de Ceuta. Neus López, bon vespre.
18: Bon vespre. Decisió presa just després que el govern d'Itàlia ha perllongat altres dues setmanes la suspensió de l'acord de Schengen de lliure circulació. Això vol dir que continuarà sotmetent a controls fronterers a persones procedents d'Espanya davant la crisi oberta per l'entrada de milers de persones migrants a Ceuta a finals de juliol.
0: Paral·lelament, el Congrés i el Senat, la gestió d'aquesta arribada massiva a la ciutat autònoma ha provocat l'estira i arronsa entre socialistes i populars.
18: És el cas de la portaveu popular Senat, Alicia García, que ha demanat la dimissió del titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ell respon que el PP només cerca brega.
19: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir. No, le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes, no les haga más daño y dimita ya.
20: Señora García, algún día dirá alguna verdad y no llamará a la confrontación, al bulo, a la desinformación. Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación.
18: D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha obert la porta que la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, Esperanza Castelleiro, acudeixi a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. És la resposta que ha donat els populars que mantenen que el govern de Sánchez tenia informació sobre l'entrada massiva de persones migrants els dies 30 i 31 de juliol.
0: Veus que s'han escoltat avui a les Corts Generals i el dia en què el rei Felip VI s'ha referit per primera vegada al conflicte desfermat a Ceuta, ha estat en un acte celebrat a l'Escola Nacional de Protecció Civil en què ha reconegut la feina dels servidors públics en la situació d'extraordinària complexitat que pateix la ciutat.
18: El monarca ha al·ludit a la necessitat de romandre units i entendre la diversitat com un eix vertebrador i no de separació entre persones.
21: Y yo lo que quiero es saludar, incluyendo por supuesto a todos, recordando que, como se ha dicho esta mañana, esa diversidad no es incompatible con la unidad que hace falta para acometer y atacar las emergencias.
0: I a la plana judicial, l'Audiència Nacional ha assumit la investigació penal contra el delegat del govern estatal a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, per la seva gestió política i operativa davant l'entrada massiva de milers de migrants els dies 30 i 31 de juliol.
18: El jutjat d'instrucció número 6 de Ceuta ha acceptat formalment inhibir-se a favor de la magistrada Maria Tardón al capdavant de la causa principal a Madrid.
0: Decisió presa el mateix dia que tres migrants han resultat ferits i han estat evacuats en ambulància a un hospital després de participar en una baralla en l'assentament il·legal de la platja del Trampolín.
18: La brega s'ha produït a conseqüència del clima de tensió que es viu en aquell lloc on s'han assentat milers de migrants. N'hi ha participat al manco una vintena, molts armats amb pals.
0: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que hi haurà 10.000 places d'acollida per fer front a la pressió que continua suportant la ciutat autònoma. També ha anunciat que el comandament únic estarà operatiu fins final d'any, ja que el govern creu que la situació podrà estabilitzar-se en aquestes dates.
18: Segons l'executiu espanyol, fins avui s'han atès prop de 2.050. A la pregunta de quan romanen al carrer, l'executiu calcula que podrien ser entre 700 i 1.000. Respecte als majors d'edat, els darrers dies s'han tramitat poc més de 1.800 expedients de tornada. S'han realitzat 370 expulsions i s'han registrat poc més de 5.400 retorns voluntaris. El president de Ceuta, Juan Vivas, però, diu no confiar en l'executiu espanyol per a protegir la ciutat autònoma. La ministra portaveu, Elma Sainz, recrimina a Vivas haver girat darrerament el discurs i parlar no des del govern que representa, sinó des del Partit Popular.
22: Me duele como miembro de un gobierno que se está dejando la piel para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, ver que desde hace semanas el señor Vivas ha dejado de hablar como el presidente de la ciudad autónoma para solo escuchar de su boca el argumentario del Partido Popular.
0: I en clau europea, el ministre d'Exteriors ja ha demanat formalment a Brussel·les que Ceuta i Melilla puguin formar part del Comitè de les Nacions, que se'ls apliqui la integració duanera i que se'ls atorgui la singularitat geogràfica per estar més emparades si una crisi migratòria semblant torna a succeir.
18: El Partit Popular i Vox exigeixen a la Unió Europea que suspengui les relacions amb el Marroc entre el president ceutí, Juan Jesús Vivas, mentre ha visitat Brussel·les per demanar una resposta contundent.
0: Però al darrere no s'ha d'oblidar que hi ha una vessant humana i a Formentera, avui hora baixa, s'ha enterrat al cementeri de Sant Francesc els cadàvers de tres persones migrants.
18: Els cossos pertanyien a una dona i dos joves, un probablement menor. Van aparèixer a la costa de l'illa a les seves aigües el passat 5 i 6 de setembre. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha informat sobre els resultats de l'autòpsia. Les seves restes se sumen als més de 30 cossos sense identificar que en els darrers anys han estat enterrats en aquest cementeri de Formentera. Carmen Pérez i Janine Maurell són dos veïnes de Formentera que han assistit a l'enterrament.
23: Tots ens posem en el lloc de que algun ésser nostre sigui enterrat sense ningú al voltant,
2: potser és de les coses més tristes que puguis imaginar-te acabar la vida ofegat amb un mar molt gran per ells i a sobre que ningú estigui allà.
3: No vamos a hacer discursos, es estar aquí y pensar en ellos y en sus madres, porque hay dos menores. Yo creo que es indispensable una presencia.
0: I en les darreres 24 hores, 59 persones migrants han estat rescatades a les costes de les illes, que han arribat en 4 embarcacions. 2 han arribat a Formentera, una Cabrera, i la darrera que han conegut ha arribat a Santanyí. A Cala Figuera ha arribat passades les 4:30 de l'hora baixa.

0: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i Antoni Comín i ha rebutjat aplicar l'amnistia per malversació.
1: La decisió arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, si bé el Tribunal Europeu va descartar que els fets afectessin els interessos financers de la Unió Europea. Llanera manté que persisteix l'exclusió de l'amnistia per un suposat enriquiment patrimonial personal. A més, el jutge ha desestimat les peticions d'arxiu de la causa i d'inhibició a favor dels tribunals catalans.
0: I la família de Clàudia Tacoronte ha exigit respostes després de l'assassinat de l'estudiant d'intercanvi de 21 anys a Mèxic. La seva germana ha denunciat que no els havien informat de la mort de tres alumnes més en el darrer any a la mateixa universitat.
2: Uns casos que ja havien provocat protestes estudiantils, a les quals ara s'afegeix l'homenatge a la jove espanyola. Pel que fa a les universitats andaluses, la de Granada ha suspès la mobilitat de la resta d'estudiants al centre de Morelos i la de Sevilla ha fet un minut de silenci. Quan es va obrir la convocatòria de mobilitat el novembre de 2025, l'estat mexicà de Morelos no figurava entre les zones desaconsellades pel Ministeri d'Exteriors espanyols. La regió, però, registra la segona taxa més alta d'homicidis de dones de Mèxic. I Clàudia Tacoronte és la quarta estudiant de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos assassinada enguany. Magdalena Ramos és la tutora d'intercanvis de la Universitat de Granada.
3: Advertí de que iba a un destino inseguro y que tendría que tomar muchas precauciones. Ella dijo que las tomaría todas, pero su pasión era ir a México.
0: I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una intel·ligència artificial a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera completament autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
1: El programari va ser capaç de planificar l'atac, detectar vulnerabilitats i modificar dades confidencials sense intervenció humana. Aquest incident obre un nou capítol en el preocupant debat global sobre els perills de la IA, ja que demostra que les amenaces han deixat de ser teòriques. Experts i reguladors adverteixen que l'ús ofensiu d'aquestes tecnologies posa en escac els sistemes de seguretat actuals, augmentant de manera exponencial la velocitat i l'abast dels atacs.
0: A mig del pols entre els Estats Units i la Xina per l'IA, la tensió entre els dos països es trasllada ara a l'òrbita terrestre. Els Estats Units han emès oficialment per primera vegada que tenen armes de control especial desplegades a l'espai exterior per defensar-se d'accions hostils. La Xina ha exigit immediatament a Washington que aturi els preparatius per a una guerra espacial.
2: Segons el secretari de la Força Aèria Nord-Americana, aquest armament té com a objectiu defensar el país i els seus aliats davant les amenaces de potències adversàries, però ha evitat donar detalls tècnics sobre el funcionament d'aquestes armes per una qüestió de seguretat. Washington justifica aquest pas assegurant que la Xina i Rússia fa gairebé dues dècades que testen armament similar, convertint l'espai en un camp de batalla real. Pequín, de la seva banda, acusa la Casa Blanca de trencar l'estabilitat estratègica global i de llançar el planeta cap a una perillosa carrera armamentística espacial.
0: 6 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: D'aquesta manera que sentíem, sorprès i agraït, s'ha mostrat Sebastià Alsamora després que el seu poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Poesia. Ens ho explica Sandra Martínez.
6: El jurat explica que ha seleccionat el seu treball per, diu, la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. I és que aquest llibre, reconeix el poeta, és molt especial per a ell precisament per això, per la denúncia.
5: La memòria d'esquivaren de ser assassinats pel feixisme a Mallorca, durant la Guerra Civil, i també com un clam, si se pot dir així, un posicionament contra aquesta nova onada feixista que mos torna amenaçar tots els drets i llibertats que haguem pogut construir al llarg de tots aquests anys.
6: I també pel record de la mare que, com tantes altres dones, feia feina com a cosidora de sabates.
5: Dones que fan una feina molt delicada, molt minuciosa, molt difícil, en condicions extremadament precàries, i que una mica volia ser un record de ma mare i un homenatge a totes aquestes dones que s'esllomaven fent sabates per tirar endavant una casa. No?
6: El premi concedit pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros.
0: I el retorn dels Bacabou 12 anys després de la seva retirada dels escenaris el 25 al 27 de setembre, ençat a la temporada de tardor del Teatre del Mar de Palma. Una desena de propostes amb l'humor i les relacions intergeneracionals com a lligam.
1: Literal de produccions del mar, amb dramatúrgia de Xavi Urriz i direcció de Sergi Baos, també memòries de Luna Grande, Vull ser un bon mallorquí, o La compostura són alguns dels títols que es veuran al Teatre d'Esmolina des d'ara i fins al mes de gener i que tenen un fil conductor, les relacions. Carles Molina és el director del teatre.
7: Des de l'adolescència perduda, el record de l'adolescència, o fins i tot, per posar un exemple d'un espectacle, Mar Pla, entrevista que no sabem com va resultar, només hi ha alguna cosa que se'n parla, entre Josep Pla i Montserrat Roig, que se duien 50 anys en el moment de l'entrevista, ja devia tenir uns 28 anys.
0: I demà es presenta a Puerto Portals un passi especial de Contracorriente, la primera sèrie vertical rodada íntegrament a les Illes Balears, que ja supera el 1 milió de visualitzacions. Protagonitzada per la científica i activista marina Gádor Montaner, combina entreteniment i conscienciació sobre la conservació de la Mediterrània.
1: La projecció serà a les 5:30 de l'hora baixa i reunirà part de l'equip tècnic i artístic. La sèrie està dirigida per David Ávila i Ferran Bex, que també n'ha escrit el guió, amb Lluís Alcázar, i produïda per Big Child, Escalat Audiovisual, Vivir del Cuento i Onza. La ficció està concebuda per al consum en dispositius mòbils, incorpora escenes subaquàtiques i gira entorn del rescat d'una tortuga marina. Ferran Bex n'és el director.
8: Estem molt contents de presentar dimecres 16 a les 5:30 la sèrie vertical Contracorriente, que a les dues primeres setmanes ja va aconseguir 1 milió de visualitzacions, i just aquesta setmana hem arribat en el 1,5 milió i ens juntarem per veure els capítols entre amics, entre institucions i qui vulgui venir, i celebrar un poc aquesta ficció que han creat un poc des d'aquí de Balears.
0: I acabant de saber que ha mort avui el cineasta xilè Patricio Guzmán, icona del cinema documental contemporani, ho ha fet als 85 anys. Francesca Mas, bon vespre.
9: Bon vespre. Patricio Guzmán va ser premiat a festivals com Cannes o Berlín i és responsable d'obres d'importància cabdal en el cinema documental com La batalla de Xile, la qual va retratar els anys del govern d'Unitat Popular i el mandat de Salvador Allende.
10: Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad.
9: És el tràiler de Nostalgia de la Luz, pel·lícula dirigida per Guzmán, on el director proposava una reflexió sobre la connexió entre l'univers i la memòria històrica de Xile, un tema que va tocar sempre al llarg de la seva carrera.
0: Amb aquesta tràgica notícia que acabam de saber fa pocs minuts, arribam a les 8.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo hago Skull. ¿Y tú?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Déu, pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Ep, sóc jo que no em sé.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i

No ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Que ve sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Onda.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.